0: quan vaig a Maibai, a la Murta.
1: Ei, senyor. Però
0: antes de baixar a la Murta, des de ací dalt, que estem buscant-la antes, on està la Murta? Bueno, ahí está.
1: Que des del castell se veu molt millor.
0: Sí, claro, perquè està una miqueta
1: més alta. Sí, sí, sí.
0: Veus la Murta i què és el que te suposo? Que és,
1: que suposo que s'ajunten moltes coses, no? S'ajunta el nom, que se diu la Murta, ja saps que és el nostre...
0: És per la sequia Murta, eh?
1: Ja,
0: que
1: passa, però, bueno, ja, ja, ja, ja, ja sé, ja sé. Però saps que això està ahí i no implica res. Però jo crec que és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
2: 12 i 22 minuts, bon dia. Què tal, com estan? Nosaltres molt il·lusionats, molt contents, perquè en només 40 minuts podran escoltar vostès això que han escoltat, però sencer. Això és un fragmentet de l'entrevista inèdita que li hem realitzat a la Fúmiga a un mes exacte avui d'omplir, de reventar la Murta a eixa nit del 15 d'agost, a eixa nit de la Fira. Des de la una i fins a les dos, un Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques especial avui, amb protagonistes, no només amb Artur, o amb mi que l'entreviste, sinó amb molta gent meravellosa, gent que són oients, que sou oients, i que han participat d'aquesta entrevista. La tindran també en vídeo, perquè sí, hemos, com diuen els castellans, hemos echado la casa por la ventana. I hem fet també un vídeo que creguem, bueno, creguem no, que estem segurs que els va encantar, igual que ens ha encantat a nosaltres. Un vídeo que estarà al nostre canal de YouTube, a les nostres xarxes socials i al nostre web a radioxativa.es. Tot això serà a la una, de una a dos, especial, entrevista, la única i la última que la Fúmiga concedís així, a Xàtiva. A un mes del seu gran concert, de la nostra gran nit. Però això serà a partir de la una. Abans...
3: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company.
2: Abans toco fer funció pública, servei públic de la ràdio. 37,7 graus ara mateix en el centre de la ciutat. Informació que facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda, Jaume I en Xàtiva. Ens guanyen per ara a Quesa. 39,4 graus al campament Rio Grande. A Sumacàrcer, 38,9. A Vallada, 38,3. A Manuel, 38. En definitiva, són... és l'inici de les temperatures que s'esperen per a les pròximes hores. Recorden, els oients, estem en avisos i en alertes, les dues coses, de color tarongeta i de color roig. De color tarongeta, a la costera i a la Canal de Navarrés, de color roig, a la Ribera Alta. I no és el que més preocupa, la temperatura, que sí que preocupa, que es poden arribar a superar els 42 graus en esta quarta onada de calor, però el que ho preocupa verdaderament a l'Agència Estatal de Meteorologia, i així ens ho han comunicat i així nosaltres ho comuniquem també per a que vagin amb tot el compte possible del món, és la possibilitat de que durant la jornada hi hagi tempestes seques. Això sabem que és quan plou, quan no plou, perdó, quan hi ha tempesta però no plou, i els llamps en multitud d'ocasions provoquen incendis forestals. De fet, avui el risc és extrem, avui i demà, a tota la Comunitat Valenciana i també a les nostres comarques, per descomptat. I sobretot allò de l'esclafit, del reventó tèrmic. Amb vents, este matí, pronte, a les 7 del matí, ja teníem vents, ratxes de 40 km per hora al centre de Xàtiva. Atenció, perquè poden ser molt més escandaloses en les pròximes hores i causar, com dic, eixos esclafits tèrmics. A tots ens ve al cap el Medusa de Cullera, no? Aquell festival amb eixe esclafit tèrmic que va acabar fins i tot amb la vida d'unes persones que estaven allà disfrutant d'un festival. Així que, per favor, molt de compte, molta precaució. Avui és un dia per a... Escolta, si no eixen de casa en les hores més crítiques del dia, tampoc passa res. Demà més. I sobretot és un dia de a la mínima. A la mínima que vegem algun desastre o alguna columna de fum, que telefonem al 112. Perquè més val previndre que curar. Lluís Francés, bon dia.
4: Hola, company, ¿qué tal? Molt bon dia. Seguimos bajo una situación de estabilidad generalizada en la mayor parte de la península. Cielos, por lo general, poco nubosos o despejados. Vamos a tener nubosidad de evolución vespertina en sierras del sureste, este peninsular, con temperaturas también que van a seguir con anomalías positivas para la época del año en que nos encontramos. De momento, lo que tenemos es riesgo importante por altas temperaturas este miércoles aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Vamos a superar los 40 grados de temperatura máxima. Se mantiene el tiempo estable. Los cielos van a ir de poco nubosos a nubosidad de evolución diurna. Y no descartamos que pueda entrar alguna tormenta a zonas del interior que pueda venir acompañada por fuertes rachas de viento, además de granizo irregular. Pero también tenemos tormentas de base alta, tormentas secas, que bueno, son peligrosas, sobre todo en zonas forestales, porque puede haber algún conato de incendio. Así que vamos a llevar a mucha precaución con la situación de esta tarde. Principalmente, esos avisos que también tenemos por tormentas se van a producir en zonas del interior y en zonas ya más de montaña. Además, tenemos turbidez atmosférica debido a la calima, que sigue siendo constante, y si llueve, pues evidentemente va a caer barro. Además, hay valores muy altos de radiación ultravioleta, no nos falta de nada, por decirlo de alguna forma, así que hay que llevar bastante precaución en la exposición al sol y mucha protección. El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología se mantiene, como indicábamos, por altas temperaturas. Ya de cara al jueves, bajan ligeramente los termómetros, pero ojo, seguimos con avisos por altas temperaturas, y añadir que las temperaturas mínimas se van a quedar muy altas, poco conciliadoras del sueño.
2: Jo 28 minuts, Aitana Francesc, bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
2: Has fet una recopilació de llocs segurs, espais climàtics, refugis per a estes hores, especialment molts ajuntaments han allargat horari de piscines, com sí. Ja va passar la setmana passada, la tenen a la ràdio Xativa.es, però vull que fem un xicot de repàs.
5: Vale, pues mira, en Xativa, l'Ajuntament ha ampliat l'horari de la piscina municipal, de les piscines municipals fins les 10 de la nit. Uh-huh. En Canals, la sala Generalitat permanecerà oberta al públic de 3 a 8 de la nit, uh-huh, com a refugi climàtic també. Després, la Pobla Llarga, la piscina, horari especial de 11 a 2 del migdia i de 4 a 9 de la nit. En Manuel, el polideportiu municipal estarà tancat fins les 8 i la piscina de la Serreta de 10 a 1 i de 6 a 9. I el llar dels jubilats permaneixerà obert de 5 de la vesprada a 8 com a refugi climàtic. A més, Rafael Goraf, la piscina municipal, estarà oberta fins les 9 i quart de la vesprada. I en Castelló, la biblioteca municipal Joan Fuster estarà disponible com a refugi climàtic. I la piscina municipal en Castelló també, de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit. De moment tinguem aquestes confirmacions.
2: Correcte, el que anirem fent durant tota la vesprada, i així també ho faran Aitana i Carla, tant a hora 14 com esta vesprada, sí, a la ventana, perquè avui sí que hi ha ventana de Xàtiva i Comarques, serà anar actualitzant totes i cadascuna doncs estes propostes per a fer front a esta quarta onada de calor, i també que esperem no contar-ne molts si ocorre qualsevol cosa que se'n vagi una miqueta de mare, doncs també, per descomptat, ho contarem així a l'antena de Ràdio Xàtiva, de la cadena SER, i sempre, com dic, xarxes socials i Ràdio Xàtiva.es. Aitana, què va passar ahir?
6: Hoy por hoy,
2: es el que ha sonat este matí, ¿vale?
6: Con Jordi Compa.
7: Pasaba el que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gal. Tiene Pedro Porro, que lo toca para Daniel Olmo para Pedro Porro, mételo, le pega.
8: El
6: la veritat, un partit molt emocionant, passant-ho mal en el final, aunque portàvem els dos gols estos de ventatge, saps que Mbappé pot remuntar en qualsevol moment.
8: Molt alegre.
6: Jo he tingut un dia molt dur, però este partit m'alegra la vida.
2: Em va haver molta gràcia, este xic. Contents, això és teu. A on, com, què va ser?
5: Pues en el casal de la Falla Murta se veu que mos va escoltar prou gent, perquè quan jo vaig baixar hi havia gent que no era de la Falla, que havia baixat a veure el futbol.
2: Veus? Clar que sí. Bueno, és que ens escolta molta gent, sí.
5: Sí, sí.
2: Així en compte pel que digui. Bueno, eixa victòria d'Espanya que passa a la final,
5: sí,
2: el pròxim diumenge, que també podran escoltar així a Radio Xàtiva, la cadena SER, al Carrusel. I res, bueno, pues això, estaràs contenta, a més tu que eres esports, pues ala, ja està. Si tu estàs contenta, jo estic contenta. Aitana Francesc, anava a dir-te alguna cosa, però se me n'ha anat la pinça, ¿vale? Aixina que...
5: Ja vindrà.
2: Sí, te dic gràcies.
5: A tu.
2: I després de tot escoltem amb Carla Benaventura 14. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Espera, que ja m'ha vingut al cap. Que el diumenge, a l'albereda Jaume I de Xàtiva, l'Ajuntament, sí, ho hem avançat este matí també, posarà una pantalla gegant.
5: Sí.
2: Ahí tindràs el cor partit, a on? A l'albereda o a la Murta?
5: Pues veurem, a veure.
2: Adéu, Aitana.
5: Adéu.
3: I por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company.
9: Sigue el Mundial en Radio Xàtiva Cadena SER. Toda la actualidad, los partidos, las selecciones y todo lo que rodea al Mundial 2026 en la antena de la SER. Escúchanos en Radio Xàtiva Cadena SER, en la app de la SER seleccionando Radio Xàtiva y en dispositivos Alexa diciendo Alexa, pon Radio Xàtiva. Con el patrocinio de Asisa Xàtiva y Clínica Dental Pilar García del Caño.
10: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
11: Una pregunta senzilla. ¿On es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
12: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
13: Xàtiva, comerç local pròxim amb ànima, és la campanya de promoció del comerç local impulsada per l'Ajuntament de Xàtiva. Este divendres 17 de juliol, en el carrer Porta Sant Francesc, en horari de 9:30 del matí a 1:30 del migdia, t'esperem amb una divertida activitat per a totes les edats, en la qual podràs guanyar xecs regal de 10 euros per a canviar en el comerç local. No t'ho perdes, t'esperem. Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Agència per al foment de la innovació comercial. Ajuntament de Xàtiva.
14: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
15: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
14: ¿Ah, sí?
15: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
14: Dime la web y me informo.
15: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
16: Llegan los Marcos Days a Nissan Marcos Automoción. Del 15 al 17 de julio, llévate tu nuevo Nissan con ahorros brutales de hasta 8.900 euros y un cupón extra de 500 euros de regalo. Solo tres días únicos. Nissan Marcos Automoción. Acércate a nuestra sede en Pista de Silla.
17: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i variada oferta de cursos sènior en la nostra seu de Xàtiva. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
3: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. con Jordi Company.
2: Vale, més coses. Totes
8: ja estic fent ruïda en el micro.
2: Ei, vale, va, un poc més. Un plom. Trompa és... Alexia, que estàs hi per a després, vols dir alguna cosa ja per fer ruïda, també?
8: Hola,
2: ja està. Carla Benavent, bon dia, bona vesprada. Repàs de l'actualitat, anem a ello.
8: Bueno, primer que res, estem pendents d'eixa roda de premsa que analitzaran les dades de l'any passat de la Fira, que, bueno, a un mes de la Fira... van a fer avui la roda de premsa per a
2: no
8: analitzar-les de l'any passat. Però bueno, tot això eixirà en l'hora 14 també. El tema protagonista d'avui és la fúmiga, aquest vídeo que eixirà a partir de la una, no? Si no vaig errada.
2: Sí.
8: I bueno, continuem a Xàtiva, perquè el sindicat CESIF reclama més persones per als jutjats de la ciutat. Bueno, ahir vam parlar d'això a l'hora 14, podeu accedir a la informació i també a la nostra web està tot. I res, sense eixir de la capital de la costera, el Conservatori Professional de Música Lluís Milán ha obert un termini extraordinari d'inscripció per a les proves d'accés per als ensenyaments professionals. Hi ha places vacants en diverses especialitats i les inscripcions estaran obertes fins al pròxim 20 de juliol, que és la setmana que ve. A Castelló, la música torna a ser protagonista el dia 26 de juliol amb el concert que posarà a punt i final a la gira de la banda jove sinfònica de la Comunitat Valenciana. Més de 80 joves músics actuaran al municipi i estrenaran la nova sinfònica de Creation del compositor valencià Ferran Ferran.
2: Que guai!
8: I continuem, perquè l'any violant d'Hongria continua sumant activitats a Xàtiva. L'associació UIEIE ha publicat la versió en castellà del llibre dedicat a la reina d'Aragó i ha obert també la convocatòria per a participar en la 15a jornada d'art i història que celebrarà al novembre, però bueno, ja es pot apuntar. Si mirem l'agenda de les pròximes hores, esta nit a Castelló rebrà el prestigiós cor alemany. Jo no sé pronunciar això. Ahir ja m'ho vaig votar i
2: com?
8: Ho hem tornat a passar el mateix.
2: Com?
8: Jungs Vocalsemble Hannover.
2: Jo no ho haguera dit.
8: Jo no, mira, ahir ho vaig votar, però avui tocava dir-ho. Bueno, demà Xella també acollirà una trobada per a empreses i persones emprenedores en la Canal de Navarrés. També hi haurà un concert de la Unió Musical de Montesa i res, això és tot per avui.
2: I pendents, com hem dit a l'inici del programa, de les temperatures, de la calor, de les tempestes seques, dels esclafits tèrmics i de tot el que pugui comportar esta jornada d'avui a les 2:17 amb Aitana Francés. Repassareu les notícies i esta vesprada sí que n'hi ha ventana.
8: Sí que n'hi ha ventana.
2: A les 7:20, avui no hi ha futbol. Tinguem missa bona notícia d'ahir.
8: Sí.
2: I avui...
8: I el resto de la setmana també.
2: Podran a priori, sí. Així que podran escoltar a Carla Benavent, com ja saben els oients, de vesprada a la ventana de Xàtiva i Comarques. Ens n'anem amb farmàcies de guàrdia, Carla.
8: En Xàtiva, la del Passeig del Ferrocarril, en la Costela de Montesa i la de Ferrando Base en Moixent, la Canal de Navarra és la de Agna i en la Ribera de Rafael Guaraf i Benimuslem.
2: Moltíssimes gràcies. T'escoltem a partir de les 2:17.
8: Adeu.
2: Adeu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: ¿Qué farías tú per Xàtiva? Suma't a l'equip de protecció civil i col·labora en el benestar i protecció dels teus veïns i veïnes. Inscripcions de dilluns a divendres de 7 i mitja del matí a 2 i mitja del migdia, aportant el teu currículum en la seu de la policia local, al carrer Canonge Cirujeda número 9. Més informació al web municipal. Ajuntament de Xàtiva.
5: No és solo una cama articulada, és poder sentar-se a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarques, con Jordi Company.
6: ¿Vols que fem la de que abans no havia passat res? En plan, no t'havia dit hola ni tal, o posa la sintonia com a correspon. Com estem en directe, eh? Espera, sí, espera que la gent sàpiga que és la broma.
7: Jo, el que tu me digues, jo ho saps. Tu eres el mestre, així, eh?
6: No, però és que m'ha sabut mal perquè ha destret Alexia Úbeda i ha saludat. Entonces, bueno, anem a posar la música.

0: Mira l'oient, però companys, si són les 12:42, què fa Alexia si de normal és d'ací una hora? Bueno, sí, però sabem que avui és un programa especial. Alexia ens ha fet el favor, perquè és la millor del món, de vindre una miqueta abans i fer-ho més curtet. Però tot i això, des d'ara i fins la una, 96-22-7-22-13, ja sabem vostès, per a parlar de dites, d'expressions, de paraules, que avui van, com ja vam contar al final de la secció passada, del menjar, de la taula, a la taula i al llit, al primer crit. Tot el que tingui que contar-nos al telèfon. Però bueno, a més dels refranys que no només expliquen una manera de parlar, sinó que expliquen una manera de viure, a més d'això obrirem la porta dels nostres forns, de les cuines, de les mares, de les iaies, de tots aquells costums que, entre olors, sabors i converses, han anat passant de generació en generació.
1: Encara és negra la nit. Els carrers continuen en silenci, enllumenats per la lluna. Però darrere de la porta del forn, la jornada ja fa hores que ha començat. Les mans dels forners i les forneres amassen, enfornen i vigilen les primeres coques, els sequillos, els rosegons, les rosquetes i les barres de pa mentre una olor càlida i inconfusible comença a escapar-se pels carrers estrets. És una d'eixes aromes capaços de despertar un poble sencer abans que qualsevol altre despertador. A poc, una persiana s'alça. Després una altra. La campaneta de la porta del forn no para de sonar. El paper cruix entre les mans. Algú desitja un bon dia. Una barra de pa encara crema. Una altra persona encarrega una coca per esmorzar. I sempre hi ha qui no pot evitar endur-se també un troset d'almoixàvena o d'arnadí per acompanyar el cafè del temps de mitja matí. Mentrestant, a moltes cases, les cuines ja bullen de vida. Les mares i les iaies remenen les cassoles amb la mateixa naturalitat amb què ho han fet tota la vida. Damunt del marbre hi ha tomàquets acabades de collir de l'horta, cebes tendres, un bon pa acabat de comprar i una botella d'oli esperant el seu torn. Entre el soroll dels plats i l'olor del sofregit tornen a sentir-se les paraules de sempre. Posa-li un reguet més d'oli. No tant, xiqueta. Un pessiguet de sal només. Molt bé, ara a tastar-ho. A veure si falta alguna coseta. Cap al migdia, la casa ja fa un altre olor. La taula es para amb allò que dona la terra. Productes de temporada que també ens recorden la importància de cuidar els nostres camps, els mercats i el comerç de proximitat. Perquè darrere de cada fruita i de cada verdura hi ha les mans dels agricultors i les agricultores que continuen donant vida al nostre paisatge. I com diu la dita, la terra és de qui la treballa. Passen les hores, la calor apreta i el temps sembla passar més a poc. Arriba la vesprada i la vida torna al carrer. Hi ha costums que no passen mai de moda. Fer-se un llimonet ben fresquet, una horxateta o un barrejat artesanal compartit entre amics mentre la conversa s'allarga a la fresca sense mirar el rellotge. Quan el sol comença a pondre's i la calor afluixa, arriba un altre dels rituals més nostres, que algú inicia amb un «Yeah, sopem de sobaquillo?». De sobte, les cadires comencen a eixir al carrer. Cadascú arriba amb el seu entrepà baix del braç. La picaeta es posa al mig de la taula i les begudes passen d'una mà a una altra, mentre les converses omplin la plaça, el carrer, la caseta o qualsevol racó on corre una miqueta d'aire. I als nostres carrers, el dia sembla que no s'acaba mai. Encara més quan arriben les festes. Després de l'orquestra, de la discomòbil, encara queda un últim ritual abans de tornar a casa. Quan comença a clarejar, moltes colles fan la parada al forn. Mentre els forners i les forneres continuen traient les primeres coques del dia, els que encara no han anat a dormir entren a pegar un mosset abans d'acomiadar-se. Uns comencen el dia Els altres encara no l'han acabat, però durant uns minuts tots comparteixen el mateix espai, el mateix aroma i la mateixa sensació que el forn mai no és només un forn. És també un lloc de trobada, de converses i de vida compartida.
2: Pujarem dalt d'un pi negre per veure com marxa, ja se'n va.
1: Pot ser per això, moltes de les paraules que encara conservem fan olor a pa acabat de fer. Un filet d'oli damunt d'una llesca, un meló acabat d'obrir o d'una orxateta ben fresqueta, també com un cremaet compartit després de dinar. Perquè la llengua també s'ha cuinat. S'ha pastat entre les mans de les nostres forneres, s'ha remenat dins de les cassoles de les nostres mares i iaies i s'ha servit durant generacions al voltant d'una mateixa taula.

0: Clar, és que ara com continua un programa, no? Després d'este viatge sonor... Per cert, he estat tentat de chillar jo lo de sopete, sobaquillo, perquè per mi això ha sigut una frase mítica de tota la vida.
1: Pa la pròxima ho fem així, 100%. Prometido queda, i en directe.
0: Després d'este viatge sonor, podem afirmar que al voltant d'una taula és on millor s'entén allò de que sempre diem a poble de paraules a la secció d'Alexia Úbeda d'este estiu, que conservar una paraula és també una manera de conservar tot un poble. Perquè n'hi ha paraules que, igual que el pa, quan t'acaba d'eixir del forn i fa i s'ha una oloreta tan bona i que sempre li furtes un trosset i la punteta quan vas a portar-lo a casa, doncs només tenen sentit quan es comparteixen.

0: Ai, aquesta pregunta se la fan molts llauradors. Després d'este recorregut pels forts, les cuines, les taules, els sopars compartits, n'hi ha una altra manera d'endinsar-nos en la nostra cultura gastronòmica, que són els refranys, a través de la literatura, però, Alexia, com a filòloga, ens pots explicar què són els refranys que tantes vegades escoltem així, a este programa?
1: Clar que sí, perquè a més, avui la cosa va de refranys. Doncs, vale, per a dir-ho així a bonico, podríem dir que els refranys són probablement la memòria d'un poble fet a paraules.
0: Sí que ho vas dir bonico.
1: És això, per a

0: un refrany. A mi és un refrany que m'agrada molt, que he escoltat tota la vida i que, a més, pense que t'ha dit una persona, també igual que la setmana passada estava un poc de dedicatòries, vull també que és el refrany gallina vella fa bon caldo, Alexia.
1: És que és boníssim i estic segura de que el conegueu.
0: I tant.
1: És així, gallina vella fa bon caldo és un refrany que ens diu molt la mare d'una amiga nostra, Raquel. La mare
0: de
1: la nostra amiga.
0: Des de per a Raquel.
1: Exacte. I de fet va ser la meva amiga Andrea Cebrián, que em va dir, oye, per què no clavem esta frase que és supertípica de la mare de Raquel, que ja nosaltres l'amem? I així està amb nosaltres. I bueno...
0: I què significa? Perquè jo l'he sentit més d'una vegada.
1: Clar.
0: I l'he dit també, clar.
1: Clar. Encara que és aixina graciosa, té molt a veure amb la saviesa, vos explique. Aquest refrany no ens parla tant de convivència com d'experiència.
0: Ah?
1: Durant segles... Mm-hmm. Sí. Durant segles, les gallines més joves es reservaven per a prendre ous, mentre que les més velles, encara que tenien una carn més dureta, eren les millors per a preparar un bon brou, és a dir, un caldo.
0: Mm-hmm.
1: Perquè també, preparant esta secció... Xicotet disclaimer, caldo és un castellanisme, hem de dir brou.
0: Ah?
1: Sí, una altra data lingüística curiosa. Doncs necessitàvem més temps de cocció aquestes gallines, però sí que acaben donant un sabor molt més intens i bo.
0: Vale. Vale. Quan apareix documentat per primera vegada este refrany? O sigui, si apareix, és que no ho sé, eh?
1: Sí. La veritat és que tinguem la data. Jo així vos duc tot.
0: Todo.
1: El que jo puga, todo. Sí, a todo, queremos todo. Apareix ja documentat, Jordi, fixat al segle XIX.
0: Wow.
1: I si busquem a les fonts que són més preparades per a aquestes qüestions, com són el Diccionari Català-València-Balear, el recull des de 1926.
0: Wow.
1: Imagina si té temps.
0: O sigui, de fa 100 anys, literalment.
1: Efectivament, 100 anys. També en una altra de les fonts, que és la Paramiologia Catalana Comparada Digital, ho dic per si hi ha més lingüistes que vegin que jo me documente i que la gent ho faça també. Arreplega diverses variants. Sabeu, no només esta forma, sinó que hi ha moltíssimes. Per exemple, gallina vella fa bon brou, gallina vella bon caldo, la gallina vella és la que fa bon, lo bon caldo...
0: Vale, claro, depèn de com siga. Bueno, d'esta observació el que queda clar... Per cert, una observació molt quotidiana, és un refrany que amb el temps va deixar de parlar de cuina per a parlar de persones. Perquè, igual que aquella gallina necessitava temps per a donar el millor de si, també les persones majors acumulen una experiència i una saviesa que Alexia només regalen els anys.
1: I a mi això em sembla preciós, perquè pot ser, per ixa mateixa raó, aquest refrany continua tan viu i entre nosaltres. Perquè ens recorda una cosa que de vegades oblidem massa de pressa, Jordi. I és que l'experiència també s'alimenta. Igual que un bon brou necessita temps per a coure's. Les persones també necessitem anys per a aprendre, per a equivocar-nos, per a créixer i també per a convertir-nos, tal vegada sense adonar-nos-en, en eixes veus sàvies que un dia també escoltaran els que vindran darrere nostre.
2: Un, dos...

0: Bueno, i el títol d'esta secció d'avui, d'este poble de paraules, era A la taula i al llit el primer crit. Doncs, Alexia, què ens està dient realment este refrany?
1: Doncs podem pensar que és una simple norma d'educació, és a dir, que quan el criden per a menjar o per anar a dormir, cal acudir de seguida.
0: Uh-huh.
1: De fet, aquest és el significat amb què el recull el diccionari català-valencià-balear que hem parlat abans.
0: Sí.
1: Però, si ens fixem bé, darrere d'aquestes paraules hi ha tota una manera d'entendre la vida i d'experiència. I això no ve d'ara. Sabem que aquest refrany està documentat, almenys, com passava en l'altre, des del segle XIX.
0: Mare meua.
1: Sí, sí, sí. La primera referència escrita la coneguem del 1865, imagineu-vos. Uh-huh. I també fa 100 anys que el diccionari català-valencià-balear recull aquest. Però, com tants altres refrans, el més probable és que fera molt de temps que passava de boca a boca abans d'arribar als llibres. I també compta amb un muntó de variants, Jordi, fins a 89 i més de 500 recurrències arreu de tot el domini lingüístic.
0: Que xulo.

0: Xulo, pues, probablement el dia els nostres iaios, molt probablement també els nostres besiaios i tatarà, tatarà, tatarà.
1: Exacte, és una cadena infinita. Mm-hmm. De fet, cada poble l'ha anat fent seu. Per exemple, podem veure a misses variants, no? De a la taula i al llit al primer crit, a la, al llit i a la taula a la primera paraula,
0: vaya,
1: etcètera.
0: Que xulo, que molt bé. Bueno, sí. Doncs pot ser per això este refrany arriba tan lluny, perquè no parla només de menjar o de dormir, com ja feia també el de gallina fa bon caldo, sinó de compartir experiències, compartir en aquest cas temps amb els altres, d'entendre que hi ha coses que només tenen sentit quan es viuen en companyia.
1: Exacte, i és que igual que les receptes de les nostres mares i iaies, Jordi, cada vegada que diem un refrany també estem mantenint viu un trosset del nostre patrimoni i de la nostra història personal i col·lectiva.

0: avui abans del que és habitual i més curtet del que és habitual hem recorregut amb Alexia Agüeda els forns que desperten els nostres pobles, les cuines de les mares, de les iaies, els mercatges, sopars de sobaquillo i les converses al voltant d'una taula, i hem descobert que darrere d'un simple ratllet, d'un tastaguara o d'un refrany que hem sentit tota la vida, doncs amaguem formes de viure i de compartir i d'estimar que també formen part del nostre patrimoni.
1: Així és, Jordi, perquè la llengua, igual que la cuina, també necessita temps, paciència i moltes mans. I és que les receptes de les nostres iaies no en tenen de bàscules, sinó de mesurar a ull i a tast. I viuen en la memòria de les mans que les han repetides durant dècades. I també en aquestes paraules que les han anat transmetent de generació en generació.
0: I això és precisament el que volem fer cada dimecres, cada setmana, a Poble de Paraules durant l'estiu. Alexia, conta'ns breument la setmana que ve de què parlem.
1: Doncs la setmana que ve anem a parlar de jocs, de paraules amb què omplien els carrers i les places.
0: Que guai!
1: Yes. I totes aquelles expressions que formen part de la nostra infantesa, també dels més majors, dels més joves, un poquet de tot.
0: Si n'hi ha algun oient o alguna oient, sabem que avui ha sigut molt curtet això, però si la setmana que ve volen anar enviant-nos alguna nota de veu, doncs podem fer-ho i nosaltres la posarem al programa.
1: Amb molt de gust.
0: Alexia Úbeda, gràcies infinites per estar amb nosaltres una setmana més a este, al teu poble, a la teua ràdio, Poble de Paraules. Mai millor dit, la ràdio també és un poble de paraules.
1: Exacte, així és. Moltes gràcies a totes i tots, i en especial a vosaltres, per acollir-me un dia més.
0: Cuida't.
1: Igual.
0: Adeu.
1: Adeu.
2: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques.
0: I anem amb una última hora. Actualització d'avisos meteorològics per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per avui, recorden els oients, avís taronja per altes temperatures a la costera i la Canal de Navarrés i roig a la Ribera Alta. No és el que més preocupa, les altes temperatures, sinó les tempestes seques i els esclafits tèrmics. Així que moltíssima precaució. Però és que s'acaben també ara mateix, i esta és l'última hora, i esta és l'actualitat, a les 12.58, 59, ens n'anem ja, s'acaben d'actualitzar els avisos també per a demà. Demà baixen a la Ribera Alta, passen de roig avui a groc demà, però a la Canal de Navarrés i a la costera ens quedem igual, ens quedem amb aquest color tarongeta que implica, ja ho sabem vostès, però jo els ho recorde, doncs que poden arribar a superar-se els 40 graus. Tornem a partir del butlletí, després del butlletí informatiu, amb un programa especial, amb una entrevista especial a la Fúmiga, avui a un mes exactament del que serà el seu últim concert a Xàtiva. Tot això a partir de la una. Abans, però, les notícies. Fins ara.
2: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.

0: Pero bueno.
1: Artur Martínez.
0: Don Jordi Company.
1: No és perquè me dediqui jo a la ràdio.
2: Això és una... Això és una cita a lo Xàtiva, no?
1: Això és una cita. En el calor que té que fer en Xàtiva...
2: Ja, has agafat el dia...
1: En 42 graus que tinguem ara mateixa...
2: El dia específic per a ficar-nos ja en...
1: Però fa iruset.
2: No has estat mal, eh? Així ja fem més calor, eh?
1: El dia 15... No diguis això, que se'n poden anar.
2: És patrimoni, sí, de Xàtiva, la calor.
1: És de la Ribera, que digam, que la Ribera fa més calor que la Xàtiva, no ho porten.
2: Això tampoc, eh? Bueno. No ho sabia, colló.
1: He decidit que vinguem a Sant Josep, al d'Iberet, perquè tinguem unes vistes privilegiades de Xàtiva. I crec que és xulo veure la ciutat i les comarques des de perspectiva, no des de lo alt, perquè això no és veure-ho des de lo alt, sinó des de la perspectiva que dona una carrera com la de vosaltres. Te pareix?
2: M'agrada.
1: Pues ara, anem passada.
2: No has estat mai.
3: Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer.
1: Artur, estem així en el Beiberet. Com veus, tinguem unes vistes xulíssimes. Així tenim una miqueta de tot. Tenim Xàtiva, tenim les nostres comarques, tenim la costera, tenim la Ribera, que tenim Alzira també, òbviament es veu allà la Murta,
0: la
1: Casella.
0: La meva Murta.
1: El poble també es veu una miqueta.
0: És allà d'allí?
1: Clar. I si te fixes molt, es veu fins i tot el blau de la mar allà al fons.
0: No fotes.
1: Sí, clar que sí. I les grues del Port de València.
0: Ho veig. Antes se pot dir...
1: La Ribera...
0: Tens un pis en Xàtiva, pots dir com vista del mar,
1: no? Bueno, ara, conforme estan en tema dels pisos, es veu la... Que no vull oblidar-me, es veu la Canal de Navarrés, tan important també per a...
0: I tant.
1: Per al País Valencià, la costera, etcètera. Bueno, volia pujar-te així, perquè pense que és un lloc, com te deia abans, on reflexionar, on parlar de veure-ho tot en una miqueta de perspectiva, de veure-ho en una miqueta, no sé si de distància, ara que ja s'acaba la cosa, com ha sigut per vosaltres cantar per les comarques?
0: Molt important, perquè cada comarca té una història pròpia i, per sort, cosa que en Catalunya ens costa molt més, així la coneguem. Saber que hem estat a quasi totes les comarques de nord a sud del País Valencià assumint lo difícil que és la geografia nostra, en comarques que són molt naturals cantar en valencià i en comarques on no és tan natural, això... A nosaltres ens ha fet créixer també com a ciutadà d'este lloc del món que vivim i que tenim la sort de, pues de ja veus, què vaig a dir-te? Cap enrere
1: sí,
0: la muntanya...
1: El castell,
0: o sea, així venen els guiris i flipen i nosaltres estem sempre normalitzant això també, eh?
1: És que a vegades ens ho hauríem de creure una miqueta. Jo crec que vosaltres el que heu fet ha sigut fer que la gent es crega molt qui som, d'on venim i sobretot on volem anar, perquè no heu deixat a ningú de banda, i això és molt difícil en este país en el que vivim, Artur.
0: Mira, això, si el que es queda és un sentiment com de pertinença a una cosa, jo he sigut molt pesat en dir que nosaltres no érem els protagonistes d'esta història, i seguís dient-ho este any, eh? Vull dir, és que no ho sentim. Nosaltres sentim que som xicotetes frases, xicotetes historietes, xicotetes paisatges de cada racó, sobretot el País Valencià. No, ara que s'acaba ja no tinc que vendre'm fora
1: que sí,
0: a ningú
1: sí.
0: Lloc, crec que puc parlar amb absoluta naturalitat.
1: Però que tampoc passa res, vull dir que...
0: És que nosaltres ho hem fet tot des de l'absoluta
1: claro,
0: proximitat.
1: Ja
0: això que diuen del quilòmetre zero, som uns certs defensors d'això. I per això hem decidit que on havíem sobretot de fer les coses era així a casa. I clar que a través de la música, però a través de la música es poden fer moltes coses que no siguin soles cantar, saps? I a algú això no li semblarà bé, però per a nosaltres era necessari. Per a contar les històries de cada comarca i de cada poble n'hi havia que parlar entre cançó i cançó.
1: Què ha sigut el pitjor d'això?
0: No estar en... Si parlem de la normalitat, on està la normalitat? En passar un cap de setmana a casa, en anar a fer la paella a Catahuela, en estar quan els amics celebren un aniversari, en estar un cap de setmana, això que diuen de sofà i manta... Totes aquestes coses que la gent, possiblement, com les té sempre, no les valora, nosaltres les hem enyorat. Jo crec que... Jo intento sempre parlar per tots els meus companys. Ells a vegades expressen un poc menys, però crec que tots hem trobat a faltar tindre una vida normal, saps? Una vida rutinària, quotidiana, preguntar-te què fem avui i no saber què fer perquè ja ho has fet tot. Això no ens ha passat. Però, claro, és que per l'altre costat estaven passant coses que tampoc les podies deixar escapar.
1: Què ha sigut lo millor, entonces?
0: Lo millor ha sigut que la nostra música hagi fet feliç a tantíssimes persones, però no te vaig anar, sobretot a nosaltres. A nosaltres ens ha fet molt feliç, eh? Tocar a cada puto puesto, sempre petaíssim de penya, sempre en una energia absoluta, això que diuen de quan notes a la cançó, fiques... Nosaltres podríem ficar el, podríem ficar el micro els 90 minuts de concert i t'ho cantarien tot. I això diuen molts companys i companyes del món musical, que el nostre públic té una cosa que les canta totes, possiblement també siga per la normalitat de les lletres, no? I la no gran diloqüència, perquè parlem normal igual que fem música. I això ha sigut tan brutal que va haver un punt en el que no mos ho podem perdre, veritat? O sea, això no pot passar de llarg, això ho hem de viure, i a més ho hem de viure a muerte. Però a què no volem això sempre? I serà la gran pregunta.
1: De la que teníeu des del primer moment una gran resposta, que era saber dir que no.
0: Sí, vam decidir no dir que no a res perquè el no definitiu ja el teníem. I era com, anem a tocar a muerte. Saps? Que estos estius que venen des de el 15 de setembre, que ja se torna bastant crazy tot, que ja comencen les xires en un mínim de 60 concerts. Si és que l'any del Covid nosaltres farem 35 concerts, que és una xira normal per a un grup, saps? I hem sigut molt addictes, eh? Molt addictes a tocar i tal. I quan vam un dia fer un doblete de tocar pel matí en Gandia i per la vesprà en Villena, dir... ni tan mal, això, eh? És com...
1: Si fórem una orquestra.
0: Sí, com si fórem una orquestra absoluta. Els de la Pato sempre me diuen, heu acabat fent més bolos que vosaltres.
1: Que vosaltres.
0: Però sí, hem sigut uns addictes, això, possiblement també per saber que aquest bidonet anava buidant-se i que s'acabava i que no n'hi havia com replenar-lo. Ara, esto sempre diuen que... Sempre com que me tiren a mi la responsabilitat del final, però no és així. Jo recordo que ells diuen... No, ara diu el 26. I jo dic, no, hem dit el 26 sempre, des del 22, però sempre hem xivat un poc això. A xivar un poc a... Vull que s'acabe, però a la vegada vaig a fer com que no vull. Perquè ha sigut una dualitat. Ha sigut estar divertit, saps, sí. La decisió. Però... Jo crec que tant jo com els demés estem molt agraïts. Molt, molt, molt, molt agraïts. Per això n'hi ha algú que l'altre dia m'ha dit, tu saps quantes vegades diu gràcies en el concert? I diu, pues pot ser taladra, jo no sóc molt conscient de lo que dic, jo mai he tingut un discurs preparat, però és que jo només puc dir gràcies una vegada i una altra, i una altra, i una altra, i una altra. I m'emociona aquesta gratitud perquè és d'anada i tornada. Ho he sentit així sempre, però és que a nosaltres, joder, és que, tio, és que està molt guapo. Ara ja hem passat.
1: Tinc moltes preguntes, moltes.
0: Massa, eh?
1: Massa, que no vaig a fer-te, perquè tinc preparat una cosa especial per tu avui.
0: Sorprèn-me.
1: No te la vaig a contar. La veuràs a quan baixem ahí baix, a la Murta.
0: Ei, senyor.
1: Antes de baixar a la Murta, des d'ací dalt, que estem buscant-la antes, on està la Murta? Bueno, ahí està.
0: És que des del castell se veu molt millor.
1: Sí, claro, perquè està una miqueta
0: més alt. Sí.
1: Veus la Murta i què és el que te suposo? Que és,
0: que suposo que s'ajunten moltes coses, no? S'ajunta el nom... Que se diu la Murta, ja saps que és el nostre...
1: És per la sèquia Murta, eh?
0: Ja sé. Però saps que això està ahí, no implica res. Però jo crec que és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.

0: Pues jo no sé si vosaltres entreu per així, no, perquè tu m'has dit que entreu per darrere, però per així és per on entra part de la gent i sobretot la majoria de gent entra per així. En poc més d'unes setmanes això va estar ple de gent.
1: Que si t'hem vist de totes les colors, eh?
0: Així va estar ple de gent. I jo he volgut fer un homenatge a la Fúmiga i a la ràdio. He dit que la segona part de l'entrevista no vaig a fer-la jo, sinó que van a fer-la oients.
1: Oients de la ràdio,
0: m'encanta. Oients de Ràdio Xàtiva, Cadena SER, fans de la Fúmiga.
1: Que bé.
0: Són ells qui van a fer-te les preguntes que t'he de dir que porten preparant-se detingudament.
1: Pobre gent, que s'has fet currar, eh?
0: Durant un temps...
1: Has externalitzat la feina.
0: He externalitzat la faena, però sé que els fa molta il·lusió i crec que... No sé si alguna vegada... Sí, no és espet normal.
1: No, estic xafant, ja us on hem sigut feliços. Home.
0: No sé si alguna vegada t'havien fet entrevista...
1: No?
0: Oients de ràdio.
1: Bueno, no, així no com a tal, no, ni molt menys.
0: Pues ara vas a poder-los posar cara.
1: Però vamos.
0: Així, a aquestes 5 persones que avui
1: ens
0: acompanyen.
2: Hola.
1: Bueno, ara sí que estem tots. De tu he parlat fa un rato.
3: Meu mal.
1: Ves, hombre. Bonico. Bueno, hola.
2: Hola.
1: Què tal? Com esteu?
2: Hola.
1: Un plaer.
3: Igualment.
1: Com esteu?
3: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
3: Molta calor, eh?
1: Com esteu? Bueno, res que no estigui acostumat així, no?
0: Artur, no però és un bueno. Interrogatori, però ho sembla.
1: Ah, no, sembla més una reunió de...
0: D'això.
1: No va dir-ho.
0: Anem a deixar-ho ahir. Estem així, en el centre de... En el centre de la Murta, vosaltres poseu ahir, no? L'escenari més...
1: Sí, a no ser que canviï alguna cosa, va ahir damunt d'un escenari guapíssim que munteu així en Xàtiva. Molt guapo, ja vull dir jo que muntaré aquest escenari en tots els jocs on anem.
0: Però l'havies vist així en buida alguna vegada, la Murta?
1: Jo crec que hauré vingut com a aficionat de la U del Cira quan era molt enano, però no tinc records al respecte. El Beteta sí, el Beteta que ha sigut aficionat més tardío, sí que això ho sabrà molt. Sí, sí.
0: Bueno, anem a presentar a la gent que ens acompanya avui així en esta part especial de l'entrevista.
1: Per favor.
0: Els oients de Ràdio Xàtiva Cadena SER. I anem a començar... amb les dues persones que tens així a la teua esquerra.
4: Hola.
1: Hola. Conteu-me.
4: Comença jo, que sóc el macho.
1: Per favor.
4: Bueno, sóc Jaume Soler, un admirador vostre. Bueno. I la meva filla Aitana.
1: Hola! Jo no sabia, claro. Te m'has preparat i no he pogut saber res. Pare i filla.
4: Les dues generacions de...
1: Hosti, m'encanta això, eh?
4: I entonces, quan mos ho va proposar Jordi, pues, mos va donar il·lusió molt gran.
1: D'on sou, perdona?
4: Sí que hem decidit.
1: Deixa-t'hi va. Sí.
4: Vale. I, bueno, jo puc contar-te un poc, perquè, claro, jo sóc el major del grup, per lo que estic veient.
1: Bueno, però per poquet, eh?
4: Però molt poc. No se nota.
0: Bueno, jo vull que contes, abans de res, l'anècdota de com coneixes a la Fúmiga, tu,
4: jo. A veure, és una anècdota, no tinc molta...
0: Sí que n'hi té.
4: A veure, jo, a l'hora del bany, a casa, pues, me l'enxuntem tots i tal i qual, i tinguem l'Alexa. I, claro, jo estava dutxant-me i sentia música en valencià. Era una música valencià molt xula, molt... Pa mi pachanguera, que me portava records de quan els pavessos,
1: sí, ja
4: Carraixet i tot això. Claro, jo dia. I al final dic, era la meva filla que estava escoltant.
1: Molt bé.
4: I jo vaig començar a preguntar, diu, papa, són un grup nou i tal, i vaig començar a interessar-me i, claro, i arrel d'això jo vaig dir, això m'agrada molt, no? I ja t'he dit que passa en el quart de bany.
1: Bueno, on passen les coses. Però me sorprèn això i crec que sí que passa, no? Perquè més o menys, bueno, tu eres un poc més jove que els meus pares, però els meus pares també ja durant unes dècades inclús que deixen d'escoltar música perquè... En valencià perquè algo no connecta, no sé per què, eh? Segurament per la invisibilització i demés, ha sigut sempre molt més difícil. I de repent apareix aquesta gent altra vegada, primerament un poc connectat per la gent jove, però que torna a connectar-se un poc en això. Sí. No sé què és, perquè jo no, ni tinc ni idea de musicologia ni de res, però he de dir que me mola bastant això.
0: I això d'entrar a les cases... bueno, Aitana crec que volia fer una pregunta sobre això també.
2: Sí, bueno, jo era un poc, si quan composeu o prepareu alguna cançó, si tingueu aquesta idea de... Pues esta cançó serà la cançó que sentiran tots els dies en el cotxe o sentiran com a la família, un poc així.
1: Jo en això no pense molt. Sempre pense, crec que ho hem parlat abans, pense molt en com serà en directe, eh? Això per a mi és importantíssim, però sí que és veritat que claro, el primer disc no, perquè va ser completament improvisat, anem fent una cançó, una altra cançó, una altra cançó, i al final se va convertir en un disc. Però el segon disc, que ja comences a pensar un poc com serà, sí que per a mi era superimportant. Per exemple, quan me preguntaren l'ordre, com seria escoltar-ho en un cotxe, saps? Perquè és veritat que ara pareix que ja no escoltem un disc de manera seguida, jo el primer, saps? Però sí que... algú em va dir un dia, quan un disc entra en un cotxe i entenem el cotxe com l'espai familiar, normalment, les primeres experiències amb la música que tens, quan un disc entra ahí i entra... i els membres de la família, siga menuda, gran, tal, i ahí estan tots, uah, això és la clau. Ara això li diuen mainstream. Pues si això és el mainstream, benvolgut mainstream. Sí, sí. Uah, faria mainstream tota ma vida. Saps? Si t'agrada a tu i t'agrada a ton pare i damunt és un espai en el que compartiu i què tal, hòstia, jo no he tingut això en casa. Això me passa molt, que venen mos pares i mos fills, venen al concert i diuen, el primer plan que fem, que els dos estem d'acord. I dic jo, hòstia, claro, jo no he tingut això, saps? Jo el que es molava als meus pares, a mi no, i el que em molava a mi als meus pares, no, saps? Yeah. Entonces, que això parega, si això fa la música, eh? No som nosaltres.
0: Bueno,
1: ni
0: res, i vosaltres en part també.
1: No,
0: sí, ja és la música. Sí. Seguim amb les presentacions, vinga.
5: Jo sóc Rubén, també sóc d'ací de Xàtiva, i bueno, jo... soc empresari, tinc diverses empreses, tinc una agència de viatges, una cafeteria, tinc una empresa de càterings, bueno, tinc ahí un poc de tot, i quan jo vaig començar a escoltar La Fúmiga, la vaig escoltar l'any 2018, perquè jo vivia a Regne Unit en aquell moment.
0: Astres.
5: I treballava...
1: Tu eres el que ficava UK en Spotify?
5: Sí. No.
1: En 2018?
5: No. No exactament. Total, que jo treballava en Air France, a l'Aerolínia Nacional Francesa, i, bueno, els francesos que són molt aficionats a les vagues, en un moment puntual, doncs, vaig agafar una telefonada que telefonaven des de València, una xica que li costava molt parlar en castellà, i quan la vaig sentir que parlava en accent valencià, doncs la vaig atendre en valencià, i de fons vaig sentir Fúmiga. I se'm va quedar això ahí, en el rerefons. Això va ser un 12 de desembre.
1: Collos, quina memòria.
5: Que va ser el dia del meu cumple.
1: Ah, vale.
5: I va ser l'endemà de publicar La primera conjugació.
1: Ostres!
5: I això, la veritat, és que em va connectar un poc amb casa, perquè jo en aquell moment pues, tenia un poc de sentiment de tornar a casa i aquestes coses, i al final, pues, sempre que escoltava en aquest moment, pues, vaig estar uns dies tal... I el meu desig de començar l'any va ser tornar a casa, perquè, pues, bueno, allò va ser un poc com una senyal. Jo tampoc crec massa en res, però d'alguna forma que estàvem parlant abans, pues, això em va fer tornar a casa i va provocar, pues, un poc això, no? Pues, recuperar les amistats, que d'alguna manera havien estat un poc desconnectades, i reconnectar. No vaig poder estar en el concert del 2018 així, perquè estava allí en aquell moment.
1: Millor, així no veus que estic a
5: i bueno, ja, pues, arrel d'ací ja sí, o sea, me apuntava a todos y en muchos sitios, ¿vale? Però que
1: mira,
5: sí, sí.
1: Ahí, perdona que t'interrompa, però a banda de que la teva vida és per contar-la en un llibre també, has dit 6 o 7 coses que dic, collo, quanta cosa, però mira, això és el que moltes vegades la gent no entén de les llengües minoritzades, que no minoritàries, de les llengües minoritzades, que generen un sentiment absolut d'això que acabes de dir, de casa, que és el que jo sempre he intentat explicar quan intenten confrontar en la llengua. Però és que igual aquest sentiment de casa amb la llengua també el té gent que no parla la llengua, però que la sent com seua, saps? Quan tu me dius, tu sempre has sigut de tendir ponts i de més, sí. És que va d'això, o sea, tu estàs lluny i quan estem lluny de casa trobem a faltar moltes coses, encara que moltes vegades molta gent que està lluny inclús ha escapat de casa, saps? Però quan de repente hi ha algo que li fa el clic, són aquestes coses que són nostres. I és que tenim la sort, els valencians, que tenim la sort de tindre una cosa que és nostra i de ningú més en l'univers, hòstia, me sorprèn moltíssim quan no tots estem d'acord en cuidar-ho fins a la puta sacietat. Això fa com pit, sí, sí. Vale?
0: No fa.
1: Però és com... Per què no passa això? Clar que sí, és que lo que mos conteu així són... Jo tinc una pel·li preferida, es diu Lugares Comunes. Ah, són sí, llocs comuns, sí, sí. Perquè aquesta història és com que també l'he escoltat, de gent que viu fora durant molt de temps, perquè per curro, per no sé què, per lo que siga, i de sobte una cançó diu, joder, és que quan quan l'escolte, sent que estic allí. Entonces recorde eixa sobretaula en casa, i recorde quan són festes al poble, o quan ve l'orquestra, ahí fa una calor de por i tal i qual. Pues eixes coses que també te porta la música són el que es connecten. Entonces, sense voler, pensen com... com podem deixar de costat la cosa tan personal que tenim nostra com a valencians? Me costa d'entendre, perquè genera aixes coses tan boniques, no? Perquè tu de repente fas un clic i dius, correcte, és hora de tornar. I des d'ací jo abogo sempre perquè que tot el món torne.
0: I que no se n'hagi d'anar, per a començar.
1: I que no se n'hagi d'anar, tant de bo, tant de bo. Jo me vaig negar, jo vaig estudiar arquitectura tècnica, se m'ha anat tota la merda, i l'únic que me quedava era anar-me'n. I dic, jo em negue, ja em buscaré la vida, jo vull viure així. I d'ací no em va moure ningú, saps? No me van expulsar.
0: En els teus amics, que ara més, Rubén...
5: Sí, jo de fet, una de les... Bueno, preparant un poc això, pensava que al final... vosaltres sou un poc colla, no, d'amics? O sigui, originalment
1: sou una colla gran.
5: Nosaltres
1: tenim formació tortuga, saps? Que moltes vegades està hasta difícil introduir-se allà dins, saps?
5: Una de les preguntes que vaig plantejar era un poc com ha sigut durant tants anys compaginar, no, un poc això, l'amistat, la feina, perquè al final s'heu pres d'una forma molt festiva, però al final era una feina, compatibilitzant amb altres treballs que tots teníeu. Un poc això, com vos ha ajudat o com heu... També un poc perquè la gent que ens escolta o ens estiga veient sàpiga, pues, que no és tan dolent, no? Compartir aquest temps que moltes vegades no és de qualitat en amistat, no? Que al final és de treball i tal. Com podem, o com heu fet vosaltres per a poder dur endavant eixa amistat? Com ho heu ajustat al tema treball? Com heu separat, d'alguna manera, eixes friccions, no? Com... Això crec que pot ser interessant perquè la gent ho conega.
1: Per a nosaltres hem assumit sempre que la professionalització del grup no anava a soterrar el que realment enxegava esta flama, que era eixa quadrilla d'amics. O sigui, la professionalització del grup havia d'arribar fins al punt en el que es mantinguera la part emocional i la part vital d'una quadrilla de col·legues. En el moment que no se pareguera en res, en una quadrilla de col·legues, porta. Possiblement la decisió de ficar-hi una data de finalització quan veiem que això creixia, és per la por a perdre això, saps? Perquè jo no vaig a negar-te que és difícil tindre una grup aixina tan... que al final és un transatlàntic molt gran, que n'hi ha 40 persones ara mateixa en cada concert, però nosaltres som els mateixos. Llavors, la gent que ve de fora se sorprèn perquè quasi mai es treballa com molt seriosament, saps? I això és una cosa que a mi, quan me vull ficar serio, dic, el que t'he dit abans, com de ja soc jo així, que està treballant el rotllo així, tot el món està de cachondeo, però n'hi ha que currar. Però el que més m'agrada a mi del món és que la gent que ve dins d'este grup i que se fica a treballar amb nosaltres, que no per a nosaltres, sempre diuen que no han estat mai en un ambient tan agradable. I això és perquè nosaltres sempre hem prioritzat la part d'eixa vida d'una quadrilla d'amics abans que la resta. Per això no ens hem ficat mai grans objectius, ni grans metes, ni no sé què. Clar que ens han plantejat mil vegades fer una gira estatal totxa, saps? I anar-nos-en d'ací cap allà i nosaltres... Algú volia petillas, no? Agarrar una furgo i anar-se'n a Sevilla i anar-se'n a no sé què. No ens apetia. Inclús xires europees per sales i demés, que això... Sí que n'hi havia una cosa que te fa gana, però dius, a vos si això acaba rebentant això que tenim. Però sí que va haver un moment en el que és el moment crucial de... Que això sí que ho dic jo, en plan de... Ningú ha d'abandonar la seva feina. Perquè el moment que abandonarem la feina ja depenia tot el grup. En el moment en el que... la dependència és absoluta del grup de música, això ja no va de risses. Així ja té que anar tot com un tren, perquè si no jo no pagaré l'hipoteca, perquè si no no sé què. I per ahí no volien passar. Entonces, com per ahí no volien passar, va ser com? Que tot el món mantinga el seu curro, la seva vida, i fiquem-li una data. I així, quan això s'acabe, tot el món podrà tornar al lloc on està. És una merda. O sea, té unes coses... Jo no vull romantitzar-ho, saps? Perquè si algú me firmaran un paper... Que...
0: No, perquè és una ruptura, també.
1: Sí,
0: final,
1: és una ruptura, bé, sí, molta comunicació, ara que s'estila molt ara, hem acabat superbé, mos fem cafès després de trencar i tot això.
0: Però
1: és una ruptura.
0: Però s'ha trencat.
1: És una ruptura anticipada. Mm. És com, abans de que es puga trencar per això, perquè jo... ningú tolera ja més anys de la seva vida treballant de dilluns a diumenge tots els dies. És que això és insai, això no li ho recomana a ningú.
0: No, no.
1: Com dia el Pancho, que no tot en la vida és faena.
0: Això és. Nerea?
6: Jo soy Nerea, soy de Bolbaite.
1: ¡Emma!
6: I soy professora d'història de música musicòloga en el conservatorio.
1: Tenia que dir una musicòloga, claro.
6: I clarinetista. Això en xaranga i en banda. I muy orgullosa.
1: ¡Olé!
6: Muy orgullosa. Entonces yo quería preguntarte un poco el hecho de haber... ¿Cómo habéis nacido, habéis crecido? Porque, por desgracia, estamos en la tierra de la música, pero ¿cómo se trata al músico y, sobre todo, al músico de calle? Lo siento mucho. Entonces, hostia, el hecho de subir siendo una charanguica y haber, yo qué sé, subido esa música a tanto, porque realmente es como que no llegáis a perder esa esencia. Ha habido un trabajo muy visible en cuanto a la instrumentalización, a todo, a la estética, a todo. O sea, yo me acuerdo de ver vuestros vídeos en Alcira siendo una charanguica, o sea, es que
1: yo
6: me
1: en el
6: acuerdo.
1: Bombo.
6: Sí. Me acuerdo.
1: Pues mira, has comentat moltes coses, però segurament has comentat la cosa de lo que més orgullós ens sentim. Quan algú ens diu, en què es quedeu? Pues jo me quedo en que hi ha una xavaleta tocant la trompeta pensant que ella pot tocar davant de 90.000 persones fent lo que fa en el carrer, saps? O que n'hi ha un xaval que toca el bombardí i que és la primera vegada que veu un bombardí en un escenari d'un festival tremendo, saps? Perquè el que jo no puc arribar a entendre és com això no havia passat antes al País Valencià, saps? O sigui, així tot el món quan mos diu en totes les orquestes d'Europa tots els, normalment els béns, béns metalls i demés, són tot valencians valencianes.
6: Claro.
1: Com això no ho havien portat ahir dalt, saps? Com mos hem quedat en una cosa en la que jo, orgullosíssim de ser músic de carrer, però tu ho has dit abans que jo, és duríssim ser músic de carrer. Ho comentàvem abans. O sigui, quantes vegades hem acabat de tocar l'arreglo que ens ha costat d'ensenyar dies i dies i dies. S'ha acabat l'arranjament i no ha fet ningú ni puto cas a vegades.
6: Pues, si no toqueu no cobrareu.
1: I ses coses i ses frases que...
6: Lo estábamos comentando y digo, es que no se puede aguantar.
1: Jocs comuns altra vegada. Sí. O sea, com pot ser que... O toqueu o no cobrareu, com pot ser que aquesta frase l'hem escoltat tots?
0: Tots.
1: Tantíssimes vegades, saps?
0: Sí,
1: crec
0: sí.
1: Que està, per sort està canviant, però, mira, nosaltres, i això ho he parlat amb una gran Jordi, passarem per una crisi inclús d'identitat.
0: De la que tu i jo vam parlar així en el 2018.
1: Imagina't, jo tinc entrevistes de meues dient que ens agradaria deslligar-nos del terme de la xaranga. Saps?
0: Sí.
1: Perquè quan jo anava a un lloc, me trataven distint a la resta de grups. Perquè érem una xaranga. Era com vosaltres veniu així a omplir rellenos.
6: Sí,
1: a omplir els huecos entre grup i grup i no sé què, no sé quantos. Però què passava? Que quan venia la xaranguica que dius tu, que demora molt jo, quan venia la xaranguica, va resultar que passaven coses que en els altres grups no passaven. Perquè les xarangues tenim aquesta cosa de connexió absoluta, de portar tot amunt i demés.
6: Tal qual.
1: I jo m'arrepentís tant d'haver dit aquestes coses, perquè és com...
6: Consciente de que...
1: Clar, però estava intentant que algú ens creguera, saps? Nosaltres hem entrat a camerinos i ens hem sentit en plan de... m'ho pots saludar a algú? Saps? Però per què? Per què passa això? Què passa? Tu te creus que jo tenia ganes d'agarrar un micro i cantar? Jo no he cantat en ma vida. I el Beteta menos, saps? Però era l'única manera de... Pues de trencar això. Nosaltres anàvem a ser un grup instrumental de totes, perquè era el que volíem, era el que mamàvem, saps? Però comencem a canviar coses i a partir d'ahí va ser tot la màxima improvisació. I no te pots imaginar com hem hagut de lluitar per a que sempre el tòtem de la producció de cada cançó foren les melodies de pitos una vegada darrere l'altra. I molts productors,
6: per sort
1: m'he trobat amb molts productors que sempre els he tingut que explicar, però esta cançó la podríem fer sense trompeteria, no? I jo dic,
0: no.
1: M'estàs contant?
0: No seria la fumida.
1: Però si nosaltres no som això, si nosaltres precisament...
6: No.
1: Si el que sobren són els cantants.
0: Tu saps qui s'ha molt de xaranga i dels vostres inicis i tal? El nostre últim...
1: Este sí que me'l conec jo,
7: eh?
1: Este sí que us escoltava des de la maqueta.
0: Amor.
7: De fet, avui ho haig
0: d'estar... Presenta.
7: Jo sóc Esteve, sóc de la Pobla. I mira, per reprendre un poc el que està dient Jordi, de la Pobla Llarga, estava jo buscant ahir, la primera volta que us vaig veure, Jo ha estat 2014.
1: Clar, és que això, però inclús jo crec que vosaltres veníeu quan fèiem les festes ixes pròpies.
7: Jo la primera volta que us vaig veure va ser que vaig anar allà a la Masia que fent...
1: Hòstia, això és el primer.
7: Que vaig anar a veure a Manel i l'Habitació Roja.
1: Hòstia, això encara té el primer.
7: I de repente m'apareixen ahí uns tios, una xaranga dalt d'un escenari, que això no ho havia vist en la vida. I una xaranga dalt d'un escenari... I eren, pues, es puto l'amor d'aquest festival, lo que ella di, Manel, l'Habitació Roja, molt bé, però jo me'n vaig anar d'aquest festival en... Estos tios, què són?
1: I damunt ultrafans de Manel i farem arranjaments de Manel per a tocar ahí.
7: Exacte.
1: I algú va a veure, sí, sí, sí, que algú veu.
7: Clar, clar. I vols que una xaranga fet d'arreglos de Manel, que està passant així.
8: Jo he de dir una cosa, o sigui, jo que dic moltes vegades, en plan de, nosaltres sols volíem recórrer els carrers del nostre poble, com a molt de la nostra comarca... Lo primer que farem així de les nostres muralles va ser en esta gent.
0: Sí, sí, la falla del castell de la Pobla.
8: Que per a ser originals, o sigui, estava el Fumifest, que era l'estiu, el Fumivern, que era en hivern, i quan anàvem al castell, sí, el Fumicastell.
7: Sí, sí, sí, tal qual.
8: Era tot així, saps?
7: Tal qual.
8: I mos en recordem molt, saps que estos li tenen molta, molta estima a tot això.
0: Sí, sí. I ara ja t'he dit una cosa, perdoneu. Ara tornaríeu a fer això?
8: Ui, jo això ja sí. Antes m'has preguntat si tocaria pel carrer i t'he dit que igual això no. I esto sí. Una entrada sí, perquè una entrada està guapíssima, però tu saps si en fem altres despedides de soltero i de soltera. Què dius? Jo no. Jo crec que no me meresca això, saps? Jo he estat en despedides de soltero tots nosaltres, on el nòvio li tiraven melons i es trincaven el cap. Sí, sí, sí, sí. I era com... Jo no he estudiat 15 anys el meu instrument per això. És que crec que no, eh? Però bueno, que no vull ser i pareixer jo el superdigne.
6: No, no,
8: però
6: no.
8: El castell sí, perquè, jolín, ahir ja nosaltres teníem un escenariet, ahir n'érem 18 d'eneu, sí, sí, músics,
7: sí,
8: saps?
7: Sí, sí, sí.
8: Ahí estàvem tots i això records sí que no se'ns obliden, perquè és de les... A més, anarem una i dos i tres vegades allí i claro, després n'hi ha un punt en el que no ho pots fer i algú de la falla d'Esteve dirà «Els cabrons, esto ya no venen a estos puestos», però ahí sí que n'hi ha, pues, una
7: sí,
8: cosa
7: sí,
8: que...
7: Sí, claro, jo no estava tocant comptes i crec que l'última volta que vingueu va ser 2017, que l'estiu següent ja era impossible.
8: Claro.
7: Ja va pegar tot un pet i ja...
8: Era el primer disc, quan 2017, i l'estiu és el de Mediterrània. Una vegada de Mediterrània a nosaltres ens canvia la vida 100%, per sort, eh? Això és el mal de la música, també, com a musicòloga. Moltes vegades, si no està la cançó, no passa absolutament res. Però jo li agraïm molt a moltes cançons. Però els orígens estan ahí. Si en el castell no haguem passat coses, que n'hi havia això... Perquè jo recordo aquests bolos que eren superlocos. Damunt ahí fèiem com dos o tres passes de dos hores, en plan a muerte, mos ho passàvem en grandes.
7: Sí, lo que feu ara, però dos o tres hores...
8: Claro, claro, claro.
7: És que sempre ho han passat. Doncs
8: d'ahí va ser el Sio Para, que se feia en Castelló de la Ribera, no sé què, i comencen a passar coses. Però, claro, perquè en cada lloc passava alguna cosa, saps? Però, claro, hòstia, el que jo mai m'hauria imaginat és que d'aquesta falla, on nosaltres érem ja... La mateixa felicitat que tenim a hores d'ara era la mateixa, és idèntica. De veritat, que no és falsa modèstia ni hòsties. És el mateix, és el mateix sentiment. Ara n'hi ha molta més gent i arribes a molta més penya, però això no és el que ens fa feliços. El que ens feia feliços és l'essència de lo que passava en la música, saps? I és que això és el que més mola del món.
0: Del valencià, la primera, Aitana.
8: Si voleu que siga breu, no me pregunteu per la llengua.
9: Bueno, jo era un poc com a jove, que parla en valencià i que a vegades pensem o actuem d'una manera millor més diferent de l'establert, no sé com dir-ho massa bé. Era un poc, si podies donar algun consell a la gent jove que, bueno, que vol estar lligada a les arrels, que vol parlar la seva llengua i a vegades està un poc més difícil. Era un poc, doncs... Pues,
8: que... Jo això li he pegat moltes voltes, perquè ja dies que sóc optimista... I ja dius que sóc molt pessimista. No te va... I no m'agrada ja amagar-me. He amagat el pessimisme entorn a la llengua durant molts anys, però crec que és el moment de que posem damunt la taula la por que ens fa tots el que està passant i crec que tots estem veient el que està passant. Jo crec que el que no ha funcionat ni funcionarà mai és anar a hòsties, a que algú intente parlar, voler escoltar la nostra llengua. Crec que hem de... Algú me dirà que sóc un utòpic o un idealista o el que siga, però a mi l'únic que m'ha funcionat és explicar-li a la gent que no entenia per què tanta insistència en la cura de la llengua, l'únic que m'ha funcionat és parlar-los de lo important que és per a mi, saps? De que jo sense la meva llengua seria una altra persona. De que jo no concebís la meva vida si no la fera en valencià. I és dur això perquè pot pareixer hasta... Jo no podria enamorar-me d'una persona que no parla la meva llengua. podria enamorar-me d'una persona que estimara com jo la meva llengua i que no la fera servir, ¿vale? Però no poder utilitzar-la en el meu dia a dia, per a mi seria un preu molt alt a pagar. Jo sé que per amor es poden fer mil coses, no? Però és que possiblement ens hem d'enamorar també d'eixa llengua nostra i no tirar la tovallola. El que és evident és que som molt xicotius i que n'hi haurà un gran poder que sempre va intentar xafar-nos, perquè quan més igual siguem tots, millor que millor. La diferenciació no mola al gran poder, no? Crec que hem de convencer, sobretot, a la gent castellanoparlant que la nostra llengua és la seua. Si la volen fer servir, que la facin servir, i si no, que no, però que la senguen com a seua. Perquè a partir d'ahí on ens anem a trobar. I així és com nosaltres ho hem fet sempre en el nostre grup de música. Jo me'n vaig a tocar a Alacant i em faig 680.000 fotos i 670.000 són en castellà. I jo parlo en valencià.

0: Bueno, nosotros sí que es verdad que no hablamos valenciano, pero sí que nos sentimos súper identificados con vosotros. A mí me gusta llamaros con la revolución que habéis hecho, sociedad, lingüística, política, y allí pues se nos ha quedado un poco la espinica clava.
1: No es un desig que m'ha faltat, ¿eh? Ho hem intentat. Era una comarca, suposo també, per... n'hi haurà una altra comarca similar en quant a sociocultural i demés, però esta mos pillava molt de prop, sí. No? I ha sigut una cosa de voler anar, de voler estar ahí. Fa poquet estiguem a Enviar de l'Arzobispo, també una comarca castellanoparlant i demés, i aquestes coses a nosaltres ens fan molt feliç, perquè ahí sí que... Joder, sempre te sents útil, no? I més quan cantes en la teva llengua i demés, però ahí te sents molt útil. Perquè quan anem a aquests puestos, normalment jo vaig als instituts i a les escoles unes setmanes abans, i xarre i tal, i qual, i no sé què. Els profes han treballat al respecte d'això i és com molt guai. Així que, mira, quan me pregunten a partir d'ara que em pregunten molt, t'ha quedat algo pendent per fer? Te promet que diré fer un concert en la Gran de Navarra.
2: Jaume, l'última, acabem.
3: A veure, jo, després d'escoltar-vos, la música és important, l'idioma és important, però les lletres de vosaltres a mi m'han encantat. O sigui, jo veig molts missatges, missatges molt directes, missatges subliminals, molts missatges. Per exemple, en la que està caigent, en la vivenda, en la joventut, en les dificultats que tenen per emancipar-se, etcètera, etcètera. I, per exemple, després d'escoltar la cançó El Preparat,
1: hòstia!
3: Jo un dia pensava, a veure...
1: Estos senyors...
3: És una cançó molt original, per a mi és una cançó que parla molt de la realitat que estem visquent, perquè és un exemple i el que tinguem, no? Aleshores, vos ha cridat alguna vegada a la Casa Reial?
1: No, però sí que... Sí que en ixa cançó encara érem més jovenets, més jovenets en quant a grup, ja no eren jovenets, però en ixa cançó sí que se va fer un poc més gran de lo que tal... Jo sé que ixes coses, quan són certa polèmica, no te volíem xuar i fer la sàtira. Era una sàtira com la que se fa a les falles o com la que se fa a tot això. Perquè crec que ningú en su sano juicio pot entendre que un càrrec com el rei representant de què, jo que sé què, seré de... No, ningú ho entén. Passa que dissimulen com que ho entenen, no? Però nosaltres volíem ironitzar, i crec que el videoclip també pretén ironitzar en això. Però és veritat que ja vam veure alguns... La Casa Reial no ens ha cridat. Però sus esbirros de Twitter sí que tocaven a la porta. I jo he posat el cos i l'ànima en els meus, però jo no vull que ningú vinga mai en peu una hòstia, i estem en estes, eh?
4: Sí.
1: A mi l'altre dia em van insultar pel carrer. Eixint del València a bàsquet, em va dir uno, català, hijo de puta! I la meva parella va dir, I jo faig com si res, perquè en energúmens no n'hi ha que entrar a res. Però veus quin és l'insult, no? Català. Jo que no he dit... O sigui, jo no he dit mai res, ni tan sols... Tindré una opinió al respecte de lo que fan els catalans, però els catalans tenen la seva història, ja tenen prou en la seva, i nosaltres tenim la nostra.
3: Correcte.
1: Saps? Vull dir, és que... I si el... Quin insult és eixe? Vull dir-te... Però és que aquest insult els ha donat boig. L'anticatalanisme, el no sé què, el no sé què, els ha donat boig. I els heu empapat. I és molt futbolero, per això jo odio el futbol de totes. Perdoneu que ho diga així, en un camp
2: en
1: de futbol. Però l'odio per això, perquè busca la visceralitat. Heu vist, i tornem a lo d'antes, busquen la visceralitat, l'odi, el tal, i el no sé què, per a fer això. I quan fan això absolut, nosaltres serem menys, perquè som una llengua minoritzada. Si mos separen i mos quedem en dos bandos, anem a perdre. Hem de convèncer a gent que està així, que no està radicalitzada, saps? Algú que te diga, háblame en cristiano, no intenteu convèncer-lo.
2: No
1: va a passar, no val, ¿vale? O el que te diu que ponen tu DNI, de veritat, no, deixem-ho estar, saps?
3: Sí.
1: Passem. Però no, a la pregunta si t'ha cridat a la Casa Reial, no. Però saps què? A mi m'haveren dit de tocar en un puesto on estiguera el rei, i lluny de dir que no, haver a dir que sí. Ara, haver a dir la meua, saps? Sí. I això sí que ho he intentat sempre, és en plan de...
4: Bueno, jo aniré a un lloc que sembla que no és el meu, però me n'he va a escoltar.
3: No,
4: i jo sempre he pensat que és molt millor ocupar espais
5: totalment
4: que parlar en Twitter.
3: Sí.
4: Però és que el Twitter País Valencià és el que és. Entonces, quan jo m'he donat compte que quasi tots cabien en un minibús, ahí vaig dir, per què li estem donant

0: bola a esta peña. Mm. Si contestaría a esta peña y entrar y no sé no, qué, es estar donándoles el altaveo que necesiten. Mm. El altaveo, al conserje y no sé qué, no sé cuántos, y ahí fem un altaveo conjunt. Ahí n'hi ha una cosa colectiva. De veritat, que jo veig moltes banderetes d'Espanya en els nostres concerts i això és el que a mi em mola. No, no, molt, entengueu-me.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ho hem entès.
0: Entengueu-me, sí, sí. En plan de... Jo no te vaig a dir mai què fas així tu en això, cosa que ho he vist fer, eh? I dic, no, benvinguts i benvingudes, saps? Una, perquè, sobretot, jo, això ja sí que és personal, jo no formo part de grup, jo no crec en banderes i coses d'estes. Més que res perquè n'hi ha una utilització artificial de les banderes, per tant, com heu vist, no, en mi no va jugar ningú, i en les banderes juguen amb nosaltres, saps? Entonces, com no vaig a jugar en això, pues no... M'agradaria que se respectaren totes, excepte les que no respecten els drets humans, ¿vale? Això seria una cosa que estaria guai diferenciar. Jo tinc el quadre vostre de Xàtiva, d'un ceramiquista de Xavier Claura en casa, i el tinc perquè és que això, perdona, però és que és veritat. Aquesta història l'hem de conèixer,
2: sí, sí.
0: Saps?
2: Correcte. I perds els orígens.
0: Perds la identitat i el que passa és que ho hem d'explicar millor. O sea, sí. La meva parella és de València i no tenia ni puta idea de lo que va passar així en 1700, què? Sí. Quan va passar? En el 7, concretament? Pensava que era en el 8 o per ahí. No tenia ni idea. No tenia ni idea de lo que havia passat. I quan jo li ho conte, pues tal. Però m'alegra molt que en un poble com així seguís cap per avall.
3: Aneu a vindre tots al concert, no? El dia 15.
4: Sí.
3: Tots i tots.
0: T'imagines que no? Bueno, realment és que jo no me molen massa.
3: Rubén, Esteve, Jaume, Aitana, Nerea, moltíssimes gràcies per haver participat.
0: Gràcies.
3: En aquesta entrevista tan especial. De la última entrevista de Artur Martínez amb Jordi Company.
0: La última...
3: Després de molts micros, molts anys i moltes coses... La última, la Murta. Gràcies, amic, per tant.
0: Gràcies a tots vosaltres. Crec que cadascú tenim un trosset de responsabilitat en fer aquest lloc al món que volem construir. I tu portes molts anys fent-ho. Així que seguis ahí, sempre ens tindràs ahí, proper, ben proper. Vale?
3: Avant. Avant sempre. Gràcies.
0: Adéu, família.
2: Adéu.
5: L'última, a la Murta, amb la Fúmiga. Amb el patrocini de Tiaki Viatges i Edicions 96.

0: Com bé diu la cançó, la ciutat de les estrelles, que en este cas ha sigut Montesa, acaba les nits al castell del mes de juliol. I parlem amb Maria Serra, que és regidora a càrrec d'esta iniciativa. Maria, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, com prepareu estes nits al castell cada mes?
1: Cada mes no, les fem cada any. És una proposta de 3 divendres al mes de juliol. I res, la preparem amb moltíssima il·lusió, molta gana, ho agafem prontet per a poder preparar les propostes amb la major varietat i gust possible.
0: Uh-huh. Bueno, quin és l'objectiu principal d'aquest cicle cultural? Jo crec que també aproxima molt, ja no a la gent de Montesa, sinó a la gent de totes les comarques que vull anar.
1: Bé, és una manera o una proposta de promocionar la música en valencià en un entorn tan màgic com és el nostre castell.
0: Uh-huh. Bueno, perquè s'ha escollit artistes com Tito Pontet, Agueda Segreies i Noviembre Elèctric per a l'edició d'enguany, que per cert, no sé si encara... Bueno, contesta primer aquesta pregunta i després aclarim la informació de servei. Per què s'ha escollit aquests tres artistes?
1: Bé, el perquè d'aquests tres en concret, no hi ha una raó concreta de per què uns sí i altres no. Són propostes de música en valencià, gent... Tito Pontet, dir que és emergent, pot ser és fer-los un poc enrere. Tito Pontet ja té un recorregut bastant llarg i enguany, com a teloners de La Gossa Sorda i demés, estan movent molt. Però és cert que sí que procurem donar l'oportunitat i la finestra a grups que no sempre estan tan coneguts. El mateix passa amb Novembre Elèctric. Novembre Elèctric també és un grup ja amb 7-8 discos publicats i demés, que en aquest cas, a més, és que ja són un clàssic també en les nits del castell, han vingut un parell de vegades més. És gent que ve normalment o fa poc que ha entret alguna cosa, finalistes als Premis Ovidi, també és un... Uh-huh. No un requisit, sinó una manera un poc de filtrar, d'arribar a propostes.
0: Uh-huh. I Maria... Sí, quins... Bueno, no, continua, perdona.
1: Res, també procurar que hi hagi diferents estils entre ells i representació femenina. És clar. Que dins dels festivals no sempre tenen tota la que mereixen.
0: Sí, tota la raó. Encara puguem aconseguir, no sé si hi ha entrades, hora per als concerts...
1: Sí, bé, les entrades es compren in situ. Uh-huh. No ens ha fet mai falta fer venda anticipada. Al mateix castell, als peus del castell. El concert és la tercera edició que realitzem les nits al castell a la zona de baix, a l'Albacar, que es diu. I res, són 3 euros l'entrada a les 11 de la nit al castell de Montesa.
0: Que bé. Hi ha algú habilitat per a pujar al castell? No sé si un bus o no sé si d'alguna manera...
1: No fa falta.
0: Està a preu pla.
1: El castell no, però sí que és de veres que està l'aparcament que hi ha a baix, hi ha... En el poble es pot aparcar i passejar un poquet. Uh-huh. No és com el castell de Xàtiva, que ens queda molt
0: clar.
1: Més alt.
0: Exactament. Bueno, m'has dit que no és que sigui ningun criteri per a elegir els artistes, però bueno, no és la primera que feu estes nits al castell. Entonces, de any a any, sí que tindreu alguna manera d'elegir qui canta, no? Qui actua, volia dir.
1: Sí, sí, a veure, clar, no tenim cap criteri, sinó que... Hi ha grups o artistes que podria ser un, pot ser un altre, és que encaixi un poc el que et comente. Diferents estils, intentar que no siguin 3 concerts molt semblants entre ells, que hi hagi representació femenina, algun poc més clàssic o algun poc més conegut dins del marge que el pressupost també ens dona, clar. I buscar varietat, sobretot.
0: Uh-huh. Com ha
1: buscar
0: sigut...
1: que no siga el mateix que l'any passat o...
0: Uh-huh. Maria, com ha sigut l'acollida d'estos dos primers les dues primeres actuacions este mes de juliol?
1: La veritat és que ha sigut molt bona. La de Tito Pontet va ser un gran concert per a iniciar les nits del castell enguany, i la setmana passada, el dia 10, teníem partit de futbol, que ens feia tremolar un poquet, pensàvem que ens podria perillar un poc. A més, també va ploure, es va formar una tronada. Les tronades d'estiu ens en van trobar una que ens va tindre patint fins a última hora. Però la veritat és que també va anar molt, molt bé el concert. La vinguda del públic va ser la que esperàvem, inclús un poc més, et diria. Amb Àgueda de Segrelles, molt bé. I res, divendres tenim l'últim concert d'aquestes nits al Castell, amb Novembre Elèctric, que estic segura que també anirà fenomenal.
0: De segur que sí. Maria, que porto este festival al municipi de Montesa, tots els anys que heu fet.
1: És un festival, és un cicle de concerts que posa el nom de Montesa en un punt de cultura diferent al que solem associar-lo. Normalment pensem en Montesa i tant nosaltres que el tenim ahí, que és el nostre poble, com gent de fora, el primer que pensa és el castell, és arquitectura, és patrimoni immoble, diguem, no? És un patrimoni molt més tangible. En canvi, en les nits del castell, un poc com ens passa amb el cicle d'orgue, passem a un nom i a una rellevància més immaterial, a una rellevància cultural diferent al que se'ns sol associar.
0: I bueno, ara ja una vegada s'acabi el termini dels concerts, ja estareu preparant el del pròxim juliol?
1: Sí, sí, sí. Agarrem un poc la perspectiva fallera de no s'acaba el 26, comença el 27.
0: Tal qual. Pues Maria, vaig a deixar-te un minutet per a convidar a tots els oients a que vagin a veure este divendres al Castell de Montesa.
1: Val, moltes gràcies. Res, vos esperem a tots i a totes el divendres 17 de juliol als peus del Castell de Montesa per escoltar a Novembre Elèctric l'últim concert de les Nits del Castell del 2026 a Montesa. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Maria. Una abraçada. Que vagi molt bé.
1: Bona vesprada. Adéu.
0: Adéu.